0: regional. Això és un país de somni.
1: Ben is different.
0: Perquè és un país barat.
2: Contamos contigo.
0: Que portis el que portis, massa bé viuràs.
3: Mantenga limpia España.
0: Una passeta amb 50.
2: Con una copa de menos.
0: Per escriure si tens temps.
4: No oblidis el bacalao.
5: I ara?
0: Tres